amb la millor música tech house, techno, minimal house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

minutets ja sobre les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguda, benvingut. Si t'acabes d'incorporar, gràcies per estar ahí. Si estaves, qui el parla, que t'acompanya el Tomi Juan Tormo. Hasta les 9, així amb Blue Radio, Despertador Blue.

0: ens aproximem poquet a poquet a les 9 del matí. Tenes 11 minutets i gràcies a mi m'enviuren. Sí, en castellà, si no estàs.
1: Estàs escuchando El Despertador de Blue Radio con Juan Tormo.

0: partir de dilluns.
1: Que no condisca el pànic, no passa res, podem amb ell, que som molts. És dilluns, 18 de maig de 2026. El rellotge, 20.

protagonistes. I com sempre estarem en molt bona companyia fins les 10 amb G-Sport. Si eres deportista, recorda, G-Sport té les prendes que millor t'aniran quan practiques ciclisme, running, trail, triatlón. Roba per a deportistes, pensada, dissenyada i fabricada per deportistes. I és el seu secret, saber perfectament què és el que se fan. A G-Esportes tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gesport.es. A més, agafem la premsa, primera pàgina efemèride, i ahí tenim com a prota a Albert Hammond. Ell va néixer un 18 de maig de 1944 a Londres. Ell és cantautor, compositor i productor britànico-gibraltareny. Va ser essencial del soft rock i de la balada pop. És autor de nombrosos exitosos internacionals, tant per a ell mateixa com per a altres artistes. Hammond va créixer a Gibraltar, després de que la seva família tinguera que anar allí a finals de la Segona Guerra Mundial. Després tornaria al Regne Unit. Va iniciar la carrera quan se va unir al grup The Diamond Boys en els anys 60. Després, amb el conjunt britànic The Family Dog, va aconseguir que ja la seva música començara a sonar al Regne Unit. Això passava a finals del 69. Poc després se trasladaria a Califòrnia, on va alcançar fama mundial amb It Never Rains i Southern California, el seu major èxit com a intèrpret. Després va començar a fer cançons per a altres artistes. Ha firmat més d'un milliard de cançons i ha aconseguit 30 números 1 a nivell mundial. Entre les obres més reconegudes, bueno, pues temes com When I Need You, One Moment in Time, Nothing Gonna Stop Us

Diana Ross o Whitney Houston, entre altres. Hem dit que se va criar a Gibraltar, per tant, també parlava espanyol, era bilingüe. Era i és, eh? Hammond va gravar també discos en espanyol, com Mi Álbum de Recuerdos en el 78 o Al Otro Lado del Sol en el 79, que se va consagrar, bueno, pues entre el públic espanyol i latinoamericà. Avui anem a començar amb ell, anem a quedar-nos amb este tema que va composar One Moment in Time per a Whitney Houston.

Seco, la llista en el 23, Siderland, amb este tu-tu-tu. Després, un poc més avall, en el 34, trobem a Quevedo i les xiques de Nueva Línia, al Golpito. En el 46, els Gis de BTS, amb Swim. I una novetat més per contar-te. I novament és Quevedo que aconseguís una altra plaça en llista. Bueno, pues junta Elvis Crespo i La Graciosa se colen directament en la posició número 14.

entrada a les 4 i a les 6, sempre de la mà del centre comercial Plaza Mayor Isàtiva. En el top 10 tenim a estos, en el 10 a la Fúmiga, gent de la Mediterrània. En el 9, Lala Love You, la mitad de la mitad. En el 8, León y Calum Scott, Stay. En el 7, Quevedo, si es que te tres temes en llista. En el 7, Ni Borracho. En el 6, Shakira y Belén, Algo Tú. En el 5, el I Wanna Dance with Somebody on DJ Darky Camille. En el 4, Cámara, de Sheeran y Cyril. En el 3, Nine Figas Flaguas, Amel Pecat Original. En el 2, Manuel Turizo, Te Hacen Falta Dos. Y en el número 1, convertirse en el tema más importante en los próximos días, el New Religion, tema de Bebe Rexha and Faithless. Número 1 que en res ja t'espera sí, perquè sona en primer lloc a les 10, repetir-se a les 12, a les 5 i a les 7 de la vesprada. I este compta amb el patrocini de Òptica Central. Anem a quedar-nos amb una de les novetats. Es quedem amb els xis de BTS i el seu Swimon.

grandes llançaments discogràfics més importants de la passada setmana. Te parle de l'àlbum 15, el nou de Maluma. El disc amb 15 gira al voltant d'emocions personals, relacions, records i procés de canvi. 15 combina vulnerabilitat i fortalea, amb lletres que parlen

Tap, Quiero Volver, Primer Amor, o este que té més collit. Bueno, l'he escollit ella, eh? És el seu nou senzill promocional i acaba de presentar també el seu videoclip oficial. Es titula Rota. Ens quedem amb Malú.

minuts, alcancem les 10. Anem a aprofitar este temps per a conèixer la previsió de l'horatge per avui i per esta setmana a la comunitat. Una informació que llegirem a través de la web horatgeneta.com. I avui ens conten això. S'acaba lo bo. Bueno, pues, a veure per què diuen això. El cap de setmana ha sigut fresc i ha acabat tempestuós. Però ja avisem que s'acaba el bo perquè encetem una setmana que estarà presidida per l'estabilitat i per un notable ascens tèrmic. Les d'ahir diumenge seran les últimes pluges de trellat

pluja, res a la vista, ni a la Comunitat Valenciana ni en tota la península ibèrica. Tret d'algun ruixà puntual com el de ahir a migdia, ahir vesprada, bueno, pues, tret d'això i de que esta vesprada puguen formar-se alguns núvols al nord de Castelló, no podem parlar de més nuvolositat, ja que les temperatures no tindre cap impediment i en lluir el sol per tot arreu, tindran tendència a pujar. La previsió setmanal d'AEMET és ben clara. Setmana eixuta. Temperatures per damunt dels valors normals per a esta època de l'any. Temperatures que en aquestes últimes setmanes eren relativament fresques, però ja s'acaba lo bo. Demà dimarts l'accés tèrmic es deixarà sentir tant de nit com de dia. Seran pocs observatoris que baixen des 10 graus per la nit i també seran pocs els que no superen els 25 al centre del dia. Amb un dia clar, assolellat per tota la nostra geografia. Dimecres, dijous i divendres seran dies d'estabilitat, de sol i de calor, amb un lleuger descens tèrmic dimecres en situar-se l'anticicló més cap a l'est. Però ràpidament les temperatures pujaran de nou a partir del dijous. I de moment tampoc es veuen canvis per al pròxim cap de setmana. Si de cas, alguna tempesta al nord, però seria per a la vesprada del dissabte nit. Bueno, pues, parlant meteorològicament, esta setmana serà prou avorrida, eh? Només sol i temperatures amunt. Avui màxima prevista a Xàtiva de 25 graus. I demà ja podem parlar dels 30. Les mínimes se quedaran en torn als 14.

El pròxim 3 de juliol, Madonna publicarà en format físic i també digital el seu nou disc, Confessions 2. Serà la seqüela directa de Confessions on a Dance Floor, publicat en 2005. Han passat anys, sí, 21. En este nou treball, Madonna continuarà amb la música disco, un gènere que ja va tocar en temes com el Hang Up, Sorry o Get Together, i que va marcar una etapa clau en la trajectòria de l'artista considerada la reina del pop. De fet, fa uns mesos se publicava una edició per a commemorar el 20 aniversari d'este àlbum amb algunes pistes addicionals. Bueno, pues sabent aquesta informació, sabem com sonarà Confessions a tu. Dir-vos que ha treballat amb el mateix productor, eh? Això que... Stuart Price serà també protagonista del sonido d'este nou disc. Segons la nota de premsa de Warner Music, el disc se presenta com un manifest on la pista de ball se transformarà en un espai de ritual i espiritual. A través de 12 temes presentarà un immersiu format non-stop mix. Madonna explorarà així el concepte de la rave com a un art i com a umbral on el moviment substituirà el llenguatge. Bueno, pues el álbum

0: són els minuts que passen de les 10 del matí. Per tant, ja estem en el nostre temps, el de les peticions i dedicatòries. Ja sabeu, des d'ara i fins les 2 podeu proposar per ací la música que vos apeteix escoltar via WhatsApp o telefonant al 678-60-53-30.
1: Pide tu canción al 678-60-53-30. Dedícala si quieres.
2: Blue Radio Chella. Cada día, más cerca de ti.

7, 8, 60, 53, 30. Per si vols demanar-te alguna cançó, per si vols dedicar-te-la per a tu o compartir-la. Per al seu missatge diu: hola, bon dia, vull que poses la cançó de Llave l'aire, per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues preparada, reina d'Àfrica, que vaig molt bé la setmana.

cole, que ens deixava per ací el olor de tu pelo. I ara parlem d'Eurovisió. Este dissabte es va celebrar la gran final d'Eurovisió 2026. Com a país guanyador, bueno, pues Bulgària. Ho va aconseguir gràcies a la seva representant Dara i el tema Bangaranga. Bueno, pues esta notícia ja la coneixíem, però no la cançó, que ja te la deixem per ací i si la descobrim junts.

Conexión entre Coque Maya, Dani Martín y Rulo y la Contrabanda. Este tema es de Coque Maya, es el seu Volverà. Els altres són els convidats.

la cançó del Mundial d'aquest 2026. Shakira junta a Burna Boy. I ahí està sonant Dai Dai. Si busca el nom de Shakira a la premsa, bueno, me dicen un montón de cosas.

milions més gastos a Shakira perquè deien que havia defraudat Hacienda. No, pues finalment la justícia li dona la raó a Shakira, perquè l'any 2011 ella passava temps a Espanya, però en el 2011 encara no residia al nostre país i per tant no tenia per què haver

contenta per este motiu, Avui s'ha guanyat 60 milions d'euros. Ja els havia pagat prèviament, també n'hi ha que dir-ho. La cançó Dai Dai, la que acaba de sonar, cançó oficial del Mundial 2026, està funcionant molt bé. Però pues ara mateix en el rànquing d'èxits a nivell mundial està entre les favorites. La FIFA ha confirmat que Shakira actuarà en l'espectacle de descans de la final del Mundial. No estarà sones, eh? Burna Boy l'acompanyaran. I també tindrem actuacions de Madonna i des BTS. I segurament també des Coldplay, eh? La seva gira Les Mujeres Ya No Lloran World Tour continua batint tota classe de rècords. Segons alguns mitjos, ja és una de les gires llatines més exitoses de tota la història. Ja, bueno, pues en l'apartat més cotilla, en el de la premsa del cor, bueno, pues s'està parlant molt d'un vídeo que s'està fent viral, eh? Clovis Nino, bueno, pues un presentador de Telemundo, fa una xicoteta entrevista a Shakira per a parlar de la promoció d'este Dai Dai. I quin suggeix que li passa a Shakira al presentador, eh? Bueno, pues este vídeo és viral. Ale, ja estem enterats de les últimes notícies d'esta colombiana, que sempre

0: començat les 11 i mitja i així és com anem a quedar-nos en seguida amb un tema del record. Un tema que ens portaran els amics del Mirador del Passatge, menjars per emportar. Recordeu que tots els dies cuinen per a nosaltres. Tots els dies ens fan el dinaret. I nosaltres que dinem com ningú. El Mirador del Passatge es tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48, on està el xàrter cap a dins ahir, en el passatge de la finca. I vine a ver.
1: Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
0: I si ja tens clar què vas a demanar-te, fes ja comanda. 635-4633-744. El Mirador del Passatge. Menjars per emportar.

0: Fantàstic sabor casolan, menjars per emportar, t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Marca tu estilo musical y escucha Blu Radio Online.
2: www.bluradiofm.es.
3: Rastafari, righteousness overall, yeah.

5 anys, Ricky Martin va presentar esta com a una balada. Ara l'ha tropicalitzat. Això sí, ha tingut l'ajuda de Tini i de Los Ángeles Azules. Ahí està, Vuelve.

0: eso sexy, me resens. Ahí estaba el beso robado. Y pues conté una noticia de última hora. Bueno, pues el sindicato de estudiantes de País Valencia dirvos que se suma a la vaga indefinida del profesorado. Sí, ho ha comunicat, eh? Bueno, pues a partir de demà els estudiants també estaran en vaga indefinida, al igual que sus professors, per una educació pública, per unes millores que necessiten. Bueno, pues notícia d'última hora, els estudiants també van a la vaga.
1: Blu Radio FM, 100% música de calidad.
2: 90.2 FM y BluRadioFM.es.

col·laboració que va resultar molt bé. Hueco i Míriam Rodríguez amb Cedino la locura. I més col·laboracions. Serà una entre Mike Towers i Daddy Yankee.

Benji està. Forma part dels més importants de Blue Radio. Està alta, també està en llista, està inclús més alta, millor posicionada en el top 3.

la nostra part no serà, eh? No volem parar-lo. Al contrari, estimem a ells i al seu poder. Ahí quedava Manuel Carrasco. I per així un missatge que demana una de Maluma. Bueno, pues anem a per ell. Serà el pròxim, el Pretty Boy, en passar per així.

era Bruno Mars que sonava per ací, així en plan molt romàntico, no? Bueno, pues ho feia des del seu àlbum The Romantic, quart àlbum d'estudi en solitari que publica Bruno Mars. Des de 2021 que no havia publicat res, ja anava tocant veritat. Bueno, pues el primer tema que va presentar va ser I Just Might. I ara este Risky Tall, que compta també amb la seva corresponent versió en espanyol. I que, bueno, pues ha fet que la gent se quedi així parada con diguent, és ell el que canta? Bueno, pues sí, en un perfecte espanyol. Segura tingut bons mestres per allà. Este àlbum que ja està disponible des de fa uns mesos, bueno, pues ha alcançat de moment la posició màxima número 3 en la llista dels Estats Units i del Regne Unit, que no està gens mal, eh? Ell continua amb la promoció i ara és el torn d'este Lo Arriesgo Todo. Conté altres que tindrem que conèixer, eh? Com el Night Left, Dance With Me o On My Soul. Amb Bruno Mars encetem la quarta i última hora ja d'estes 100% peticions. Ja podem dir que tenim el matí superat. Bona vesprada a tots. Últim rater de dedicatòries. 6, 7, 8, 60, 53, 30. Per si ja has demanat una cançó per els pròxims minuts, per si vols dedicar-la a algú. I mentre ho penses, si ens vas a plegar per ací el teu WhatsApp, és que demà massa Rosalinda.

0: Azul, Blue Radio, 90.2.
1: I moment d'anar tancant els 100% peticions, que només es queden 6 minuts per alcançar les 2. I a partir de les 2, aplegarà Àlex el fam el tendido popo. Pler haver-vos acompanyat en aquest matí del dilluns 18 de maig de 2026. Salutacions de Jessica Mesa. Que vagi molt bé la resta del dia. Feliç vesprada a tots. Avui tanquem amb això que ja està sonant. Doll to you. I després, espigues plau.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Autobuses Chambitos te informa de que ya tienes a tu disposición los viernes y sábados tarde el servicio de bus al centro comercial, con paradas en Alameda Jaume I 64 y calle Maulets, esquina País Valencia, cada 30 minutos y de 4 a 9 de la noche, con retorno incluido a las mismas paradas. En Autobuses Chambitos también estamos especializados en servicios de bodas, trabajo, viajes organizados y excursiones de colegios. Más información en chambitos.com o llámenos al 696-930-919. 696 930-919. Nos encontrará en el polígono Garbí 6 en Josa de Ranes o calle López Trigo 29 en Ayora. Autobuses Chambitos, tu seguridad sobre ruedas.
2: Desde la Mancomunidad de la Costera Canal, envidia't un sistema de bonificacions per baixar la taxa a aquells veïns i veïnes que reciclen cada dia. Ara comencem una campanya per estar al teu costat, explicar-te com funcionarà el nou sistema de porta a porta i perquè creiem que és el millor sistema possible per als nostres pobles. Mancomunitat de la Costera Canal, sempre al teu costat i el del medi ambient.
3: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos? Citroën. Consulta citroen.es.
4: Grupo Palacios, concesionario oficial Citroën en Sátiva. Carretera Manuel Alcira frente al Aldi.
5: En el corazón de Sátiva encuentras Restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional sativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Sátiva. Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
2: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al Passatge del carrer La Reina 48, junt al Charter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
6: Escúchanos en BluRadioFM.es y descubre Plataforma Blu, donde todo converge.
7: Bueno, pues ahora sí. Alcanzando ya prácticamente las 7:30 de la tarde. Y os voy a decir adiós porque no sabéis lo que estoy padeciendo. Y abandonar a puntito de acabar. Pero bueno, os voy a dejar con Carles Galletero, que en este caso nos va a hablar de la Fira de la Tomaca, con la mejor música, con el disco en Valencia, junto a Autoblad, que hoy el turno es para su agua. Y cómo no, con los consejos de La Mirada del Educador con Jorge Fuseta. Fue todo un placer acompañaros en este lunes. Mañana más y espero que con la voz muchísimo mejor. Fue todo un placer. Saluditos. Ya les elfa. Chao, chao.
8: Blu Radio 90.2 y BluRadioFM.es.
9: Rafael Guarà.
8: adoba el mes de maig amb sabor.
9: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera Fira de la Tomaca de Rafel Guaraf.
10: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
9: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
10: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
9: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
10: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
9: Rafel Guaraf, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
10: viure-la
9: i compartir-la.
11: Hola, soc Alexia Selfa i anem a parlar des de la plataforma Blue de la Fira de la Tomaca de Rafel Guaraf amb un invitat de luxe.
12: Avui ens acompanya Carles Galletero Llorca, periodista i especialista en comunicació institucional, amb una trajectòria molt vinculada al món dels esdeveniments gastronòmics i la promoció del producte de proximitat. Coordinador de la Fira de la Tomaca de Rafel Guaraf, és una de les persones que hi ha darrere d'este projecte que posa en valor la qualitat, la tradició i el sabor de la nostra horta. Amb ell, volem conèixer millor què hi ha darrere d'esta iniciativa i també quin és el paper que juga la tomaca valenciana dins del nostre patrimoni gastronòmic. Benvingut, Carles. Gràcies per estar amb nosaltres. I anem ja amb la primera pregunta.
13: Quins dies se celebra la tercera Fira de la Tomaca de Rafel Guaraf i en quina localitat té lloc?
14: La tercera Fira de la Tomaca de Rafel Guaraf tindrà lloc enguany, igual que els anys anteriors, al municipi de Rafel Guaraf del 29 al 31 de maig. Sempre coincidint amb la millor temporada o el millor moment de recollir les tomaques. És a dir, que és una fira que depèn de la tomaca. Si n'hi ha tomaca, n'hi ha fira. Si no hi haguera tomaca, no podria haver fira.
13: Quina distinció de qualitat té la tomaca valenciana que protagonitza la fira?
14: En fi, al llarg de la comunitat valenciana n'hi ha moltes fires de la tomaca, però nosaltres tenim la potestat de dir que som la Fira de la Tomaca en la que es ven tomaca amb llavor certificada de la comunitat valenciana. Això no vol dir que les altres tomaques no siguin bones, simplement vol dir que la nostra tomaca es fa en llavor certificada, no és una tomaca de fora de la comunitat valenciana.
13: Quina institució acadèmica col·labora amb l'Associació de Productors per garantir la qualitat del producte?
14: L'Associació de Productors està formada per llauradors de tomaca, per supòs que un no planta només tomaca, planten també garrofó, pimentons, carabasseta, però en aquest cas hi ha una associació de productors de tomaca amb llavor certificada en la que ha col·laborat l'Institut Comap de la Universitat Politècnica de València, que vela perquè ixa llavor que s'empra per a fer tomaca en llavor certificada responga als nivells de qualitat.
13: Quina és la principal novetat de la tercera edició respecte a les anteriors?
14: La Fira de la Tomaca intenta sempre innovar i aportant noves idees. Per tant, com som conscients de que el mes de maig és un mes en el que aflora la tomaca, anem a dedicar tot el mes a la tomaca iniciant amb un esmorzar tomaquer que tindrà lloc el dia 22 i que llançarà el que serà la setmana dels esmorzars tomaquers a tots els bars i restaurants de la localitat, del municipi de Rafel Guaraf. A banda d'això, després 29, 30 i 31 tenim la Fira de la Tomaca per Antonomàcia, on esperem que el tomacabús arribi amb un miler de visitants, una línia ficada exprofés per aportar visitants i que coneguen les qualitats i les qualitats de la nostra tomaca. I, a continuació, tindrà lloc el que és la ruta de la tapa, és a dir, una volta acabi la fira, una setmana després, tots els bars i restaurants de Rafel Guaraf seguiran oferint les tapes millors que han participat en el concurs de tapes que va tindre lloc durant la fira. Per tant, aquells que no puguen gaudir de les tapes de tomaca durant la Fira de la Tomaca tenen tota una setmana per a poder gaudir d'elles.
13: Durant quins dies i amb quina proposta gastronòmica se celebra la Setmana de l'Esmorzaret Tomaquer?
14: La Setmana de l'Esmorzaret Tomaquer, el que vol cap i a la fi, és que damunt de cada taula hi hagi un pla de tomaca, o bé en amanida, o bé en una titaina, o bé en un sofregit de tomaca i embotit. És a dir, volem que totes les taules tinguin un color roig als bars de Rafel Guaraf.
13: Quin concurs de la fira porta el nom d'una persona i en honor de qui s'anomena?
14: El tercer concurs de tomaca és Memorial Gonzalo Peiró, germà de Paco Peiró, un dels nostres impulsors d'esta fira. És una persona que va faltar, desgraciadament, en un accident i que l'Associació de Tomaquers de la Comunitat Valenciana ha volgut perpetuar el nom d'este senyor en un concurs en el qual s'intenta trobar la millor tomaca valenciana de tots els temps.
13: Quina activitat formativa o divulgativa sobre la tomaca valenciana està prevista al programa del dissabte?
14: Intentem sempre que la gent s'aproxime, la gent, quan parlem de la gent, parlem del consumidor final, al coneixement de les varietats valencianes de tomaca. N'hi ha moltes tomaques en el món, de fet, la tomaca va vindre d'Amèrica, però a València, a la nostra Mediterrània, hem aconseguit treure-li el màxim suc a la tomaca, treure-li el màxim rendiment a un producte sense el qual no s'entendria, per exemple, la paella, no s'entendria, per exemple, l'amanida valenciana, no s'entendria, per exemple, el gazpacho que tant et refresca durant l'estiu. La gastronomia valenciana, la gastronomia espanyola, té un color roig de tomaca que no se pot aguantar.
15: Quin altre concurs gastronòmic, a més del de tomaques, forma part del programa de la Fira?
14: Bueno, el concurs de tomaques, per supost, és un concurs dedicat als llauradors, però per als hostalers tenim aquest concurs de tapes amb tomaca que premia les tres primeres millors tapes de la Comunitat Valenciana en tomaca, però també la innovació. N'hi ha un premi especial per a la innovació amb una tapa amb tomaca.
15: Quina activitat gastronòmica tindrà lloc la setmana posterior a la fira i en qui participen?
14: Ja, com hem dit, la segona ruta de la tapa de la tomaca està oberta a tot el públic, no sols de Rafelguaraf, sinó també dels pobles veïns de la ciutat, de València, als quals els agrada anar a veure aquests pobles que tenen tant d'encant i que jo dic una cosa, n'hi ha molts monuments en els pobles, però el principal monument és l'afabilitat, l'amistat i la fraternitat que mostren els seus conciutadans.
15: Quina és, segons l'alcaldessa Rafaela Aliaga, la finalitat principal de la fira per al municipi?
14: L'objecte d'esta fira de la tomaca, per una banda, està impulsar el sector agrícola, hostaler i comercial del municipi, però per altra banda està posar en valor un producte que per a nosaltres és vital, crucial en la història de la gastronomia autòctona. Podem dir que la tomaca a la nostra península té poc més de 500 anys, però en 500 anys aquest cor roig s'ha obert a tota la gastronomia, a tota l'hostaleria i també a la cistella de la compra dels valencians. Què faria la cuina valenciana sense tomaca?
16: Carles, ha sigut tot un plaer tindre't amb nosaltres en la plataforma Blu. Et desitgem moltíssima sort i que siga tot un èxit esta nova edició de la Fira de la Tomaca de Rafelguaraf. A més, este any Blu Ràdio serà la ràdio oficial de l'esdeveniment i estarem allí tant el divendres com el dissabte fent entrevistes a tots els participants, amb un programa especial els dos dies de matí. I a vosaltres, gràcies per estar ahí una vedada més.
17: Rafelguaraf adoba el mes de maig amb sabor.
18: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafelguaraf.
19: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
18: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
19: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
18: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
19: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
18: Rafelguaraf 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
19: viure-la
18: i compartir-la.
20: Música, entrevistas, noticias y los mejores consejos. Blu Radio Chella, 90.2.

0: Salsa Sound. Baile sin fronteras. Radio 90.2 y BluRadioFM.es, plataforma Blue, la señal que conecta tu mundo.
1: ¿Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: Desde la Mancomunidad de la Costera Canal, hem ideat un sistema de bonificacions per baixar la taxa a aquells veïns i veïnes que reciclen cada dia. Ara comencem una campanya per estar al teu costat, explicar-te com funcionarà el nou sistema de porta a porta i perquè creiem que és el millor sistema possible per als nostres pobles. Mancomunidad de la Costera Canal, sempre al teu costat i el del medi ambient.
3: Sabor de amor.
2: Pebre Negre informa. Ahora que ya nos conoces por ser tu establecimiento preferido de comidas para llevar, te presentamos nuestro nuevo servicio de catering. Cuenta con nosotros para tus celebraciones. Servicio para particulares, asociaciones y ayuntamientos. Nosotros nos encargamos de preparar la comida y tú de disfrutar del evento. Pídenos presupuesto sin compromiso en el 96 228 0720. Haz tu pedido por WhatsApp al 641-393-649. Te esperamos en Calle Reina 12, Xàtiva. Pebre Negre, comidas para llevar.
3: Es el sabor de tu amor.
4: ¿Quién es?
5: Tu momento de relax. En Aquaria Wellness y Spa te invitamos a desconectar y cuidar tu bienestar en un espacio privado y exclusivo. Disfruta de jacuzzi, baño turco y sauna, pensados para liberar tensiones y recargar energía. Ven a relajarte a Aquaria Wellness y Spa. Estamos en las instalaciones de Clínica Carralero, en Calle Reina número 50 de Xàtiva. Pide tu cita llamando al 687-649-143 o en aquariaspa.es. Aquaria Wellness y Spa de Carralero. El lujo de desconectar.
4: Rafael Guarà, adoba el mes de maig amb sabor.
6: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
4: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
6: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
4: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
6: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
4: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
6: Rafael Guarà, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la,
4: viure-la i compartir-la.
2: Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7:30 a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva i gaudis de la nostra cuina de mercat.

0: Así comienza l'informatiu del València.
1: Banda esquerra, la torna a colocar, abre esa pilota a Islaria para Javi Guerra. Javi Guerra que busca el lanzamiento y gol.
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! Para ficar el 1-1 al marcador. ¡Qué belia pegada! Xomer que se va cap amunt, Xomer que la toca. Ojo que la torna a ficar de Islaria, lanzamiento. ¡Gol, gol, gol, gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, Hugo Duro! ¡Gol, Hugo Duro! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Hugo Duro que la avanza al marcador! Para ficar el 2-1. La pilota monta, Boris lleva el gol, remar. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡El gol de Guido para empatar el partido! ¡Para ficar el 3-3! ¡Qué bueno que viniste, Guido! ¡Qué bueno que viniste! ¡3-3! Arriba también Ramazzani, es Javi Guerra, ahora es Javi Guerra en la pilota, continúa Javi Guerra, Javi Guerra, gol, gol, gol.
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol de
2: ¡vamos!
1: Javi Guerra! ¡Gol de Javi Guerra!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol de Javi Guerra, gol!
2: ¡Bien, Javi! ¡Qué golazo!
1: ¡Javi Guerra, gol!
2: ¡Qué golazo!
1: ¡Javi Guerra para donar la victoria, sí señor! ¡Para donar la victoria, Javi Guerra! ¡El 4-3! ¡Javi Guerra!
3: Son los 4 gols de la gran y épica remontada del Valencia a ir al Estadi de Anoeta davant la Reial Societat. Sobre todo, ese golaz que servidor prácticamente se quedaba sense veu, el que va a marcar Javi Guerra, el 3-4 en el temps afegit, el minut 93, ese golaz de Javi Guerra va a donar pues esa gran victoria al València per assegurar ja matemàticament la permanència amb els 46 punts que té el València a hores d'ara en la taula de la classificació i encara per a poder somniar per algo més, lluitar per Europa, lluitar per eixa sèptima plaça, lluitar per la Conference, perquè el València en eixos 46 punts està a dos punts de la sèptima plaça, a dos punts de la Conference, que en estos moments marca el Getafe. I si el València en l'últim partit de la temporada, este dissabte a Mestalla, a les 9 de la nit, davant el Futbol Club Barcelona, és capaç de guanyar-li al Barça, i si el Getafe i el Rayo Vallecano també punxen en els seus partits davant l'Osasuna i l'Alavés, respectivament, el València, pues, podria estar en Europa la pròxima temporada en ixe últim partit de Lliga lluitant per la sèptima plaça. Ara ho comentem tot, però com va dir ahir el míster en roda de premsa, seria algo bonic el que podria aconseguir el València en ixe últim partit la temporada en Mestalla i davant tota l'afició valencianista. El que tenim també molt clar és que l'equip i els jugadors, pues, se ho van a deixar tot, van a lluitar fins al final per poder aconseguir ixa victòria davant el Barça i esperar a que resultats del Getafe i del Rayo Vallecano se puguen donar, poder lluitar, somniar, ja diem, en ixa última jornada de Lliga, perquè ahir no es va acabar el partit. Escoltarem a Javi Guerra, a Hugo Duro, al míster, a Carlos Corberán en roda de premsa, dient això, que se ho van a deixar tot el dissabte en Mestalla, que van a lluitar fins al final per aconseguir, ja diem, algo que seria, pues, molt bonic en ixe últim partit de la temporada en Mestalla i davant tota l'afició valencianista. Ara ho analitzem, ho comentem tot, perquè també, com no, tenim que parlar d'eixa gran remuntada ahir del València en Anoeta, en eixe tram final de partit que va ser, pues, una autèntica botxeria, perquè quan més difícil ho tenia el València, quan semblava que ho tenia tot perdut, anava perdent 3-2 davant la Reial Societat, expulsen a Xumert en roja directa i el València se queda amb 10, pues ahí l'equip, els jugadors van tirar de èpica, com se sol dir, van traure la casta, l'orgull, la fe, l'amor propi i li van pegar la volta al partit. Van remuntar el partit i van acabar guanyant, ja diem, pues 3-4. Primer amb el gol de Guido Rodríguez, ixe 3-3, i després pues el golàs de Javi Guerra que donava pues ixa victòria definitiva per al València a l'estai de Anoeta. Molt que contar en este informatiu d'este dilluns 18 de maig, on també el cap de setmana ens va deixar pues el València femení, que jugarà la final del playoff d'ascens davant el Villarreal el pròxim cap de setmana, eliminatòria i final a doble partit davant el Villarreal, un derbi per l'ascens, per tornar a l'èlit del futbol femení. El nostre equip, el València femení, ahir que li va guanyar a l'Albacete, així l'Antonio Puchades, 4-3, i que el pròxim cap de setmana pues ja afrontarà ixa final del playoff d'ascens davant el Villarreal. Molt que contar. I així ja, ja està en este informatiu del València. Don Vicent Burguete, què tal?
4: Bona vesprada, Robi. Pues diumenge redó per als primers equips del València Club de Futbol, tant per al femení com per al masculí, i s'ha super remuntada des de Corberan i pues, per mantenir les 12 vas poder ficar-li veu a 4 gols del València femení, 4-3 front a la Fundació Albacete, i estan en la final este cap de setmana contra el Villarreal allí, i la tornada, l'últim partit, en el Antonio Puchades.
3: Bueno, pues ara anirem escoltant els protagonistes, analitzant el partit, tot el que ens va deixar este cap de setmana. Ja pues hem recuperat la veu després d'eixe final apoteòsic, d'eixe botxeria final de partit ahir en Anoeta. Així estiguem contant amb Ricardo Arias, amb Vicent Burguete i servidor, que va ser una autèntica botxeria, però en un final feliç, Vicent.
4: Va ser espectacular. De fet, en el minut 88 tot pareixia que enfocava per al descens, i en el minut 89 en ese gol de Guido ja te salvaves d'esa zona baixa, i després ja en el gol de Javi Guerra en el 93 la teua gola va dir que hasta ara, adeu, adeu, adeu, i el golàs de Javi Guerra que pues li fa el València a plegar a l'última jornada en opcions de a plegar a esa competició europea. Veurem si es donen tots els resultats, perquè s'hi tenen que donar una sèrie de resultats que ara direm, ara en les càbales. Però Robi, una cosa te vaig a dir. Des de minut 22 jo estava molt tranquil perquè sabia que no anàvem a perdre. Per què? T'explique. Va marcar Hugo Duro, i en els últims 15 gols de Hugo Duro el València ha aconseguit 36 punts. És més, te vaig a dir, si Hugo Duro marca, l'equip no perd. Entonces en Caraixina, en la carambola de marcador, un poquet, no te vaig a mentir, un poquet nerviosete estava, però sabia que anava a plegar.
3: Hugo Duro, Javi Guerra, Guido Rodríguez, pues bueno, van ser pues els protagonistes dels gols del València i d'ixa gran remuntada, que com estem dient, Vicent, les opcions per a que el València pues en l'última jornada de Lliga, l'últim partit de la temporada a casa, Mestalla, dissabte 9 de la nit davant el Barça, guanyar el Barça i esperar que punxen el Getafe i el Rayo Vallecano.
4: Sí, els càlculs són molt fàcils. És guanyar tu, fer la teva feina en Mestalla, en la teva gent, en l'últim partit de la temporada, encara que siga afrontar el Barça, que ja és campió de Lliga, però òbviament no van a vindre així a relaxar-se, però bueno, el València que té que mostrar la seua millor versió sí o sí en Mestalla per a despedir la temporada. Els càlculs són ben fàcils. Tu aconseguis 3 punts, i si Getafe i Rayo no guanyen, és a dir, si empaten o perden, estàs en conferència.
3: I mirem el partit que té el Getafe. El Getafe juga davant l'Osasuna, un Osasuna, Vicent, que s'està jugant la permanència, que s'ha complicat la vida l'equip navarrès, y que necesita un punt per a salvarse, o sea, cuidado.
4: L'Osasuna, que ja t'he dit, de repente se ha clavat en esa baralla conforme está la Liga, que recordem, és històricament ja oficial, no, no són opinions, són dades, la Liga més igualada, no hi ha precedents en esa distància entre Europa i el descens. En la penúltima jornada, l'Osasuna, que estava en la, de fet, en la baralla per Europa League, ha perdut 4 partits i pues, s'ha clavat ahí en el fons. És el pròxim rival del Getafe. Yo creo que Osasuna, vamos, van a...
3: Bueno, Osasuna es que se la juga.
4: A pertotes.
3: Osasuna se la juga, es en el Coliseum, es en Getafe, pero bueno, es que si los Osasuna perd, se en va a segona, joder.
4: Es que es una batalla de gladiadores. Bordalás contra Lisi, el Sassulons contra el Rojillos, tú verás.
3: Bueno, pues es un resultado que se podría donar y que pot afavorir al Valencia. Y según... L'altre és el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano que juga en Mendizorroza, en Vitoria, davant l'Alavés. Un Alavés que tot sigui dit, ja està salvat. Matemàticament l'equip de Quique Sánchez Flores pues ja està salvat, però bueno, coneguent l'Alavés, jugant en casa, en Mendizorroza, últim partit de la temporada, el Rayo Vallecano ja està pensant també en la final de la Conference, bueno.
4: Bueno, y no nos olvidemos que Mendizorroza es un camp muy complicado. Yo estoy segurísimo que van a voler pues despedir la temporada en la Seua Chen de la mejor forma posible y a banda, tornant ya me vas del Getafe, pero a que vais a los Osasuna tendría que guañar el Mallorca al Oviedo, guañar el Getafe a los Osasuna y guañar el Girona al Elche. Es decir, que els navarresos que no tenen tan fàcil baixar, però òbviament tenen que guanyar.
3: Les nostres opcions per poder somniar, il·lusionar-nos en eixa sèptima plaça, després d'haver aconseguit ahir ja pues, la permanència matemàtica en els 46 punts. El València, empatant, ja tenia pues, aconseguit la permanència matemàtica i guanyant, pues, bueno, encara li donava opcions, i és del que estem parlant, de lluitar per eixa sèptima plaça. N'hi ha que guanyar sí o sí al Barça, que no va ser fàcil. El Barça dir que li va guanyar al Betis en el Camp Nou 3-1. Bueno, vindrà, jo, ahir ja se va acomiadar pues, Lewandowski, però el Barça sempre és el Barça i cuidao. Però Vicent, jo crec que fàcil no va ser, pero imposible tampoco es, ¿eh?
4: Bueno, de fe te digo una cosa, si te servís de console, la versión local del Barça ha sigut molt millor que la visitante, y me explica, bueno, a partir de que es el mejor visitante de la Liga, que pelago es el campeón, pero como local, en la victoria de ayer, te vas a decir atradada, el Barça es el primer equipo de la historia que guanya totes les jornades en el seu camp. Fuera de casa, ha perdut 5 partits. El del Mestalla, ojalá siga el sisè que perga el equip de Hansi Flick, que vindrà sí, també recordem, és diferent les últimes jornades de Lliga, pues encara les sessions són bones, també altre factor a tindre en compte és que ve sense eixa opció d'aconseguir els 100 punts, que podria ser un al·licient. Tenen 94, com a màxim s'anirien als 97, i altre X que entra en l'equació és el Mundial. A lo mejor jugadores que saben que van a ser titulares en la segunda selección le dicen a Hansi Flick: Hansi, mira, que a lo mejor este partido prefiero jugar menos o no en tanta intensidad. Ya veremos.
3: Bueno, el que está claro es que tenim que guanyar-li nosaltres al Barça sí o sí, y para guanyar-li al Barça tienes que hacer un partido redo, un partido muy complet, y esperar a que esos resultados que estén comentando, que punche el Getafe, que punche el Rayo, y tindríem pues esa il·lusió en l'últim partit de la temporada de poder optar a aquesta sèptima plaça a la Conference, que ens donaria pues, el tornar a Europa la pròxima temporada. Però ja ho comentàrem ahir, només va acabar el partit, en les declaracions que escoltàrem de jugadors, de Javi Guerra, de Hugo Duro, del míster en roda de premsa, i ho hem comentat en la portada d'aquest informatiu. Els jugadors ho van a intentar. L'equip volen acabar el millor possible, vol acabar el millor possible esta temporada, i després d'haver assegurat ja la permanència, pues és l'últim partit de Lliga, el que queda a casa, el que queda a Mestalla, davant l'afició. I ja dic, ahir tant Javi Guerra com Hugo Duro com el míster Carlos Corberán van ser molt clars. Anem a lluitar fins al final, se ho anem a deixar tot per poder-li guanyar al Barça i poder, ojalà, aconseguir algo bonic en eixa última jornada.
5: De momento hay que ganar, esperar, pero nos tenemos que centrar en lo nuestro, que lo más importante es que si no ganamos no hay posibilidad, así que pues nada, desde aquí un último esfuerzo de todos, de jugadores, de afición, que hemos pasado un año muy duro, tanto la gente como los jugadores también lo hemos pasado mal y pues tener esta pequeña ilusión, como te digo, nos vamos a dejar todo y nada, os esperamos y entre todos vamos a ganar.
6: Creo que encima en casa con nuestra afición, creo que todos nos merecemos intentar acabar la temporada de la mejor manera posible y por qué no con puestos europeos.
7: No ha llegado, hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado y bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos, a ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
3: El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, ojalá podamos conseguir algo muy bonito, día el míster Javi Guerra, poder lluitar per Europa, Hugo Duro, pues donar esa alegría a la afición. Ya dic, els jugadors ho tenen molt clar i estem convençuts, Vicent, que se ho van a deixar tot. Després, evidentment, és el Barça, ja sabem. El Barça, lo difícil que és poder-li guanyar, encara que és pues, l'últim partit, els jugadors poden estar pensant en el Mundial, ja han aconseguit el títol, el jugador s'ha ir con Lewandowski, que pues, ja se va acomiadar de la seva afició, però el Barça és el Barça, tenen grans jugadors, grans individualitats, molta qualitat, y ya dic, per a guanyarlos tindrien que fer un partit molt, molt, però que molt complet, eh?
4: Bueno, és que fixa't, estem parlant de la plantilla més completa de la Liga. Una cosa és tindre un molt bon equip titular, com li pot passar, per exemple, pedir equips al Real Madrid i no tindre tan bons suplents, i altra cosa és pues lo del Barça, que té dos equips titulars pràcticament. Sí que és de veres que jo no m'he fiat mai, ni me fiarà menys de l'equip que ve en suplents. De fet, Atlético te va a guanyar en casa en el suplents, Rayo també pues, te competís molt bé en Mestalla, encara que rasquessis empat, pues ara el Barça derrota empat i ara toca la victòria contra un equip que no va a tindre tants titulars. I en quant als jugadors, crec que aquesta és l'exigència que han de tindre. M'alegre molt de que l'equip puga mirar pac a dalt en lloc de pac a baix. Se ho mereixien tant ells com l'afició, sobretot, a plegar a aquesta última jornada de Mestalla, en algo que fa temps que no es respira, esa opció en la última jornada d'Europa. I respecte al partit, pues ara si vols el comentem després el partit, però aquestes seran les declaracions de Hugo, Javi i el míster, que crec que van en el mateix camí, és important.
3: Sí, i volíem un poc reflectir i sentir el pensament del vestidor del València de cara a l'últim partit. Ara després escoltarem i entrarem en l'anàlisi el que va ser el partit, la gran remuntat i èpica de l'equip, però bueno, ses declaracions totes mirant a ixe últim partit de Lliga davant el Barça, el poder lluitar per algo bonic, pues bueno, veurem i ja diem, en això jo crec que va estar pues, l'equip demà ja quan torne als entrenaments així a la ciutat esportiva de Paterna per a preparar ixe partit davant el Barça, que el Barça ahir li va guanyar en al Betis 3-1 en l'últim partit que jugaven a casa.
4: 3-1 he de dir perquè bueno, després el vaig poder veure, ja que era l'únic partit de la jornada que no estava en la mateixa hora. Dices, sectores, una jornada molt loca, una jornada que va ser molt loca, però bueno, el partit de Barça, que la veritat, Robi, va ser un molt bon partit, però sí que és de veres que tinc la sensació de que va ser com Last Dance, l'últim partit dels titulars, perquè estaven tots, estaven, pues ja t'he dit, Pedri, Lewandowski, Rafinha, tots. Veurem,
3: és que són un molt bon equip, són campions de Lliga, han guanyat amb molta autoritat, a nosaltres també estem en presa pues, la medida, perquè també en Mestalla pues, fa molt de temps que no li podem guanyar al Barça, fa per almenys 5 o 6 anys en Lliga que no li podem guanyar al Futbol Club Barcelona, però bueno, també és cert que feia molt de temps que no li guanyàvem a l'Atleti Bilbao Sant Mamés i li guanyàrem. 0-1, el gol de Sadik. Feia molt de temps, i ho comentàrem ahir també la retransmissió, Vicent, que no li guanyàvem a la Real Societat en Anoeta 6 anys, per a ser exactes, i ahir li guanyàrem. Pues bueno, és cert també que el Barça ens té presa la media Mestalla, que fa molt de temps que no li guanyem. Però bueno, pues com ha passat en Bilbao i en Anoeta, també el diumenge pot ser el dia Mestalla.
4: Pues sí, de fet ho estàvem repetint d'aquestes últimes jornades que vam dir els pronòstics de Sant Mamés, que feia molt de temps, de fet havíem guanyat solament en 16 ocasions i vam fer la victòria número 17. L'altre dia front a la Real Societat comentàvem que també feia molt de temps
3: des del 2020,
4: des de setembre de 2020, que 2020. Encara és més temps encara en les primeres jornades de Lliga. I ho van fer, pues escolta Robi, per què no? Per què no fer-ho front al Barça, que sí que és de veres que esté molt presa la mesura, però bueno, a veure però si
3: és,
4: podem...
3: És l'últim partit de la temporada, és l'últim... Estem, jo crec que els jugadors estan en eixa il·lusió, en eixes ganes, en eixe somni de per què no, pues, poder lluitar per eixa sèptima plaça, per Europa, per la Conference, i ho van a intentar. Ho van a intentar i s'ho van a deixar tot, com acabem d'escoltar en ixe postpartit, en Javi Guerra, en Hugo Duro i en Carlos Corberán. Bueno, ara després analitzem el que és la remuntada, el partit, escoltarem més declaracions, però bueno, com va arribar el València a ixe partit del dissabte? Ja diem, l'equip demà torna als entrenaments, anem a tindre la baixa Vicent de Xomert, expulsat ahir en Anoeta davant la Real Societat. També tenim que estar pendents de Lucas Beltrán, Dan Juma, que se va quedar fora de la convocatòria per problemes en l'esquena. Contanos.
4: Pues Lucas Beltrán, que com deia està en ixes molèsties de Xenoi, i bueno, pues Xomert, que no estarà per aquesta expulsió, després d'aquesta assistència que va fer a Hugo Duro, i també pues, Dan Juma en aquests problemes d'esquena. A veure com apleguen els jugadors a l'última jornada. Jo estic segur que tots volen estar per l'última jornada, que te jugues molt.
3: Recordem també les baixes de Gallà i Renzo Sarabia per lesions musculars, que ja no van estar ahir i tampoc estaran de cara a este pròxim partit davant el Futbol Club Barcelona. Els problemes tenim més en defensa per aquesta baixa de Xomert. Està César Tàrrega, està també Unai Núñez, que ahir va jugar de lateral. Ahir ja va reaparèixer pues, Thierry després de la seva lesió, i estaria Thierry, i ahir podria jugar Unai i Tàrrega com a centrals, i en tot cas també Pepelu, que Pepelu també ha jugat de central, també seria pues, altra opció de cara al partit del dissabte davant el Barça.
4: I de fet, Thierry que va reaparèixer en assistència, recordem que l'assistència d'aquest gol de Javi Guerra un poquet, pues, recordant als grans mig puntes que hem tingut així en Mestalla, pues, va vindre de passe de Thierry.
3: Bueno, pues, així estan les coses de cara a ixe partit, partidàs, el que ens espera el pròxim dissabte en Mestalla a les 9 de la nit entre el València i el Futbol Club Barcelona. Com estem dient, amb ixe somni, amb ixa il·lusió, una volta aconseguida ja la permanència matemàtica, els 46 punts de poder lluitar per algo bonic en ixe últim partit de Lliga. Que bonic seria. Jo crec que poder-li guanyar al Barça, que ja dic, no va ser fàcil, i que se donaran posició resultats. Que punxara el Getafe davant l'Osasuna, que punxara el Rayo davant l'Alavés, i poder celebrar, oferir ixa gran victòria, ixa fita, pues, davant la nostra afició i davant Mestalla. Crec que seria algo molt bonic, i que també jo crec que se mereix Mestalla i l'afició valencianista.
4: Recordem, per si algú se li ha llegat l'esmorzar o se estava liant fent el dinar, per si algú no m'ha escoltat al principi, que punxen significa que no guanyen, és a dir, en un empat dels dos equips i en uns tres punts nostres també mos val.
3: Ja dic, no és fàcil, però tampoc és impossible, i si no, pues, la jornada d'ahir jo crec que ho diu absolutament tot lo que va a ocórrer. Pues en ixes està el València i ahí estarem nosaltres també per a contar-ho. Continuem i anem a entrar en lo que va ser ixa gran remuntada a ir del València, èpica, ixe 3-4 en Anoeta davant la Real Societat.
8: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
9: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
10: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
3: Continúenme. Pues repasante el que va a ser esa gran victoria a ir del Valencia Noeta van la Real Sociedad. Y bueno, pues en ese partit que ya mirem al dissabte, en lo que ya han comentado en las opciones, que encarate el Valencia, la ilusión, el somni de poder lluitar por esa séptima plaza, pero anem en lo que va a ser pues esa gran y épica remontada del Valencia a ir a Noeta, porque cuan más difícil estaba la cosa, cuando el Valencia semblaba que tenía todo perdut, anava perdent pues 3-2 en el tram final de partit, en la segona part, quan va vindre l'expulsió de Erai Xomert i l'equip pues se queda amb 10 jugadors, quan tot estava més complicat i més difícil que mai, pues va aparèixer el València i, com diem, va tirar de èpica. Jo crec que els jugadors van traure pues això, el que se sol dir, la casta, la garra, l'orgull, la fe, el creure, el voler, i li van pegar la volta al partit i vaja, de quina manera li van pegar, pues remuntant el partit. Primer empatant en el 3-3, en ese gol de Guido Rodríguez y después el golaç de Javi Guerra en el temps afegit en el minut 93 y la bochería, Vicente.
4: Bueno, pero es que el último gol de Javi Guerra es normal, ha eclipsat la primera remontada del Valencia en el partido, que recordem, ayer Muñoz en el minut 3 marcaba el seu primer gol com a professional en la Real Societat en la Liga. Y claro, es un varapal molt dur, porque en todo lo que te chugues, el equipo conforme venía en casa de la Real, que no guanyaves desde fa 6 anys, pues claro, tú como jugador, ¿qué pensarás? Pero al final el equipo se recupera.
3: Sí, y es que el Valencia li pega dos voltes, reacciona y remunta el partido per dos voltes. Y ya primera inicial, amb el gol de Allen Muñoz, que comentaron en la retransmisión, ni ha que reaccionar pronto, alzarse, el equipo se va a alzar. Pues va a empatar en el 1-1 de Javi Guerra, después vingué el 1-2 de Hugo Duro y después pues hice final apoteósico de partido, Vicente.
4: Hombre, de fet, Javi Guerra, pues que te la sang geladísima per a fer ese 1-1.
3: Es un golaç.
4: Agafa, la chafa, se perfila, segon pal no la pega fort, es decir, la pega a colocar, ell té molt clar on la va a pegar y pues claro, quan... marca ese primer gol, después marca el segundo y ya no te sorprende lo que puede hacer ese jugador.
3: No, no, es que ya digo, es que va a marcar un doblet, pero que era puede ser también un hat-trick, porque va a tener también el tercer en el subconte particular.
4: Que era buena definición, sí que es de ver, es que a lo mejor se le puede achacar, no colpechar en la cama izquierda, pero es que va a colpechar en la cama derecha, porque va a temporizar. A Bore aún la clavaba, pero Remiro va a hacer un parado, que también en nuestra portería va a hacer un parado de
3: el mejor. Entrenador del Valencia, Carlos Corberán, agraía el esfuerzo del equipo, la fe, lo que estén comentando, la fe, el cor, la entrega que van a tener los jugadores para acabar ganando el partido 3-4.
7: Así, un partido loco porque empieza con un gol de la Real Sociedad en la primera acción que tienen y eso ya era una adversidad. Te diría, te voy a resumir casi un partido donde Valencia demostró la capacidad de superar adversidad. La capacidad de superación de Valencia, del equipo, de los jugadores hoy, ha sido la más alta que se puede tener, porque el partido empieza con ese gol, el equipo consigue darle la vuelta al marcador y nos al descanso con un gol por encima nosotros de ellos, y en una segunda parte que para mí el equipo ha empezado bien, sin estar hundido, estando más alto, con acercamientos, ellos en dos acciones, ¿no?, que te diría que son, te las catalogaría como dos accidentes, han conseguido dar la vuelta de nuevo al resultado o al marcador, y en ese momento se le suma la expulsión de Comert, que hacía todo sentir que era más difícil, pero el equipo ha seguido luchando con una capacidad, con un coraje, con un corazón enorme y la verdad que orgulloso de primero del empate, porque ya empatar con un jugador menos aquí en el Estadio de la Real es complicado, pues encima haberle dado la vuelta y haber conseguido una victoria pues tiene un valor enorme, y felicito a los jugadores porque han hecho un esfuerzo bárbaro. Y ha sido un ejercicio de fe absoluto. No ha llegado. Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado. Y bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo. Y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos. A ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito. Bueno, no sé la probabilidad que habrá, tampoco sé la probabilidad que había hoy de haber conseguido una victoria cuando vas por detrás y encima con un jugador menos, con los cambios que han hecho, con el nivel que tiene de jugador en la Real Sociedad, y el equipo a base de fe, de corazón y de entrega ha conseguido una victoria que yo creo que pone orgulloso o hace orgulloso a todos los valencianistas. Dar estas alegrías a la afición después de un año tan difícil es muy importante para nosotros, para los jugadores, para todos, y bueno, tenemos un partido por delante que vamos a competir con la máxima exigencia y seriedad como venimos haciendo todos los partidos, y ojalá que consigamos tres puntos con nuestra afición para despedir la temporada de la mejor forma posible.
3: Carlos Corberán, parlant d'eixe cor, d'eixa fe, d'eixa entrega que va tindre pues, l'equip per a refer-se de moments complicats, difícils. El primer, quan se va avançar, i ho hem comentat, la Real Societat, i després l'apoteosi final en ixa botxeria final de partit quan tot estava perdut. Ahí va aparèixer pues, el València tirant d'èpica.
4: Bueno, es que fixa't, estem ja quasi, no sé si mal, però estem acostumats en esta segona tornada de Lliga a que pues, bueno, l'equip remonte en els últims minuts. Fixa't que el gol de Javi Guerra és el 93 i encara així és el gol més pronte del València en una remuntada. Per què et dic això? Perquè recordem el gol de l'Espanyol, Ramazzani en el 94, el gol frontal a l'Alavés de Schomert en el 99 i el gol de Javi Guerra en el 93. 9 punts que ha aconseguit el València sobre la campana, 9 punts que te fan ara mateix tindre aquestes opcions, ja no t'he dit de primera divisió, sinó aquestes opcions en l'última jornada de disputar Europa. 9 punts que l'afició del València agraeix perquè el seu equip no ha baixat els braços en tota, pues bueno, en aquests 90 minuts. Fixa't que l'altre dia, jo personalment, ahir, pa que veges, te parle del partit com si fora fa 10 dies i va ser ahir, perquè te resta anys de vida el partit d'ahir. Però bueno, jo, pues des del gol d'Oscarsson hasta que marca Guido Rodríguez, claro, la sensació és que última jornada, vas pa que baix, hi ha opcions de més equips també lluitant.
3: Estàvem parlant ahir ja sí, evidentment, de buscar el gol de l'empat que te donava la permanència matemàtica. Empata Guido Rodríguez i després va vindre la jugada sensacional, el golàs de Javi Guerra per a donar-los la victòria. I bueno, del que estem parlant, pues que el València en eixe últim partit de la temporada en casa en Mestalla pues tindrà opció de lluitar per eixa sèptima plaça. Hem analitzat el que va ser el partit del València, anem a entrar en els noms propis i un nom propi per damunt de tots i és el de Javi Guerra, el millor. Va ser el millor del València, l'MVP del partit. Va marcar un doblet, llegó el primer de l'empat, després el golàs de la victòria. A punt també va estar de marcar un hat-trick Javi Guerra.
6: Ya me ha recordado un poco a la de Alavés, pero esta te diría que incluso más complicada, porque fuera de casa, con uno menos, te habían remontado. Entonces, bueno, contento por la victoria, por el equipo que lleva toda la temporada sufriendo y bueno, nos traemos los tres puntos a casa y acabar bien la temporada. Me está bien. Sí, como te he dicho, el equipo ha luchado, se ha puesto la cosa, la verdad, que muy difícil por todo lo que ha pasado en el partido y bueno, el equipo no ha dejado de creer, ha luchado hasta el final y se ha llevado los tres puntos. Creo que encima, en casa con nuestra afición, creo que todos nos merecemos intentar acabar la temporada de la mejor manera posible y, ¿por qué no?, con puestos europeos. Sí, bueno, parece que los goles que no he metido en toda la temporada los estoy metiendo ahora y nada, contento. Todo lo que sea ayudar al equipo, pues bienvenido sea. Como te he dicho, creo que todos nos merecemos acabar bien la temporada y, ¿por qué no?, pues soñar a lo grande.
3: Somniar a lo grande a Javi Guerra después de culminar un gran partit. Vicente, el de Chilet.
4: Javi Guerra, que la veritat que la millor versió la va mostrar ahir, ja dèiem a principi del partit, quan van conèixer l'alineació, que Javi Guerra pues, sol rendir molt millor quan està més alliberat que quan està en aquesta funció més encorsetada, acompanyant a lo millor a un company en el doble pivot. Pues, veient el futbol de cara i d'esquenes, pues, Javi Guerra té aquesta toma de decisions pues, que el fan diferenciar.
3: Sí, i ho comentàvem, no?, en la prèvia del partit, amb l'anàlisi de Ricardo Arias, no?, que en eixa posició ahir era Guido Rodríguez i Urinich, és que formaven eixe doble pivot, i per davant pues més alliberat, en llibertat de moviments, estava Javi Guerra, que ahir té més arribada, pues de cara al gol, evidentment és molt més important, i a fer que ho va demostrar. Jo crec que és una posició on ell se troba còmodo i ahir jo crec que va fer, ja dic, un molt bon partit.
4: Crec que la clau, sense ser Javi Guerra un jugador que no rendís defensivament, o lo contrari, quan té que jugar en el seu camp, recupera de fet prou balons, però sí que és de veres que, de fet, si veus el seu mapa de calor, el de Javi Guerra, se nota que estan Guido i Ugrin en ese doble pivot, el lliberes d'aquesta feina defensiva tenint molt més espai, temps pues, ocasions de generar perill en l'àrea contrària, com van veure ahir. 2 gols en 3 tirs a porta, Javi Guerra. I ara, si vos te dic unes dades que deixen, vamos, en un puesto de MVP absolut a Javi Guerra, Robi.
3: Sí, pues es que ja dic que Javi Guerra ahir va ser el millor del partit i bueno, i el seu rendiment està ahí, que bueno, totes les dades del partit de Javi Guerra són positives. Contanos, Vicent.
4: Pues mira, en cuanto a pases precisos, 26 de 29, es decir, un 90%. También en cuanto passes en el camp rival un 82% i el 100% de passes completats, el 100% d'èxit en camp propi. Què vol dir això? Pues que Javi Guerra no va arriesgar quan no tenia que arriesgar. Això és lo millor que pot tindre un migcampista damunt jove. Pues clar, si arriesgues quan tens que arriesgar, perds balons, se traduixen pèrdues de valor en el teu camp i en ocasions del rival. Però Javi Guerra, que pues ahir va ser molt precís en quant a passes i també molt precís, ja dic, de 3 tirs a porteria, 2 gols, quasi més precís impossible també en la porteria rival.
3: Bueno, pues Javi Guerra, el millor del... del partit, no del València, del partit, l'MVP del encontre, i ahí estan pues les seues dades i ese golàs que també pues quedarà per a la història, perquè és un dels grans gols que va marcar ahir pues Javi Guerra, recordant-nos també aquí que va marcar davant el Valladolid, també que va ser molt important per a l'equip. ¿Algo más de Javi?
4: No, que ya es especialista en marcar goles decisivos y para el récord en el valencianismo, a pesar de que, pues bueno, té la moda, té 23 años, pero es un especialista en marcar goles
3: bueno,
4: para el récord.
3: Ahora anem a continuar parlant de més nos propis del partit. Se tenen que detindre en Dimitrievski, en Jesús Vázquez, pero anem a escoltar més declaracions postpartit. La de Hugo Duro, que també va marcar ahir el 1-2 i ja porta 10 gols el golechador del Valencia.
11: Ha sido una montaña rusa y bueno, después de ponernos 3-2 con uno menos y el equipo seguía luchando y esperando sus oportunidades, hemos estado más acertados con 10 que con 11 y bueno, la recompensa de la victoria y podernos jugar Europa en la última jornada. No hemos parado de recibir golpes, en minuto 5 gol, nos remontan, nos expulsan, y creo que también son errores nuestros que tenemos que mirarnos, pero bueno, hay que quedarse con lo bueno porque los... permíteme la expresión, los huevos cachados en el equipo, pues son de admirar y corregir, que viene un hueso duro ahora y tenemos que ganar. Es una pena que en la jornada 37 todavía tengamos que hablar de permanencia, la verdad, creo que no nos lo podemos permitir como plantilla, como club, porque no, y lo que tenemos que hablar más sería de poder jugar Europa, porque yo veo esta plantilla, veo al club, veo la afición y es que tenemos que estar ahí arriba. Sí. Como he dicho, de momento hay que ganar, esperar, pero nos tenemos que centrar en lo nuestro, que lo más importante es que si no ganamos no hay posibilidad. Así que, pues nada, desde aquí un último esfuerzo de todos, de jugadores, de afición, que hemos pasado un año muy duro, tanto la gente como los jugadores también lo hemos pasado mal. Y pues tener esta pequeña ilusión, como te digo, nos vamos a dejar todo y nada, os esperamos y entre todos vamos a ganar. Y después del jueves contra el Rayo, el ambiente que hubo, no pudimos brindarle la victoria, que tendríamos que haberlo hecho, pero bueno, como te digo, una última oportunidad para irnos con un buen sabor de boca y a esperar ese premio que joder, yo pues llevo luchando los 5 años por esta pequeña ilusión y bueno, creo que afición y plantilla, pues último año de Mestalla, creo que lo tenemos que hacer. Me alegro porque al final he pasado un año muy duro. Me ha costado mucho poder ayudar al equipo. No me he encontrado bien a nivel personal en el equipo. Y bueno, pues al final un poco desahogo final. Creo que tengo que dar mucho más. Creo que tengo nivel para mucho más. Y bueno, creo que al final le debo mucho a este escudo que me ha ayudado tanto. Y nada, espero que la semana que viene, como te digo, nos llevemos una alegría y gritemos y yo por lo menos llorar de alegría por eso que todos queremos.
3: Hugo Duro, parlant sempre molt clar i de manera pues molt sincera. Pues ja dic, ara volem donar-li esa alegria a l'afició a Mestalla en l'últim partit de la temporada davant el Barça. I Vicent, ahí estan els gols d'Hugo Duro. 10, eh?
4: Bueno, els gols i els números i també la efectivitat d'aixòs gols, perquè és molt important. Clar, jo puc marcar 5 gols però que a l'equip no li aporta res, o 5 gols que a l'equip sí que li aporta res. En este cas, Hugo Duro, els seus últims 15 gols s'han traduït en 36 punts per al València Club de Futbol. I a banda, lo més diferencial és que quan ha marcat esta temporada i este any, pues no hem perdut. Jo crec que és una dada, vamos, de sobra rellevant. I també recordar, com has dit, Robi, tercera temporada que Hugo Duro aplega als 10 gols en competició domèstica. Una vegada pot ser casualitat. Dos, tres, ja no. És a dir, que se pot assegurar que Hugo Duro és un davanter que pues, te garantitza 10 gols en lliga.
3: I sempre està ahí. Hugo Duro sempre fent els seus gols. 10 en porta ja esta temporada. Més noms propis, que jo crec que convé destacar també del partit d'ahir. Stole Dimitrievski, ho venim dient. Està en un gran moment el porter de Macedònia, sent decisiu, sent determinant, pues donant-li punts a l'equip, i és que ahir de nou va tornar a aparèixer Dimitrievski. N'hi ha una mà a Oscarsson espectacular, la que trau Stole. Bueno, és que ja l'hem batejat Salvador Dimitrievski.
4: Salvador Dimitrievski, pues bueno, le cambies el nombre, le solices un poquito ese nombre. Esto le pega a Salvador, no lo he hecho mal del todo. Sí que es de ver es que, bueno, Dimitrievski a ir, quan va a tindre que intervindre, que va a ser en ese tir creuat de Oscarsson. Yo recuerdo que tuve en retransmisión desde la cabina, obviamente, digueres, sí, parece que lo ha tocado Dimitrievski. Y nosotros desde así te digueres, no, no es que lo ha tocado, es que ha
3: una parada espectacular, es una espectacular. Espectacular la que trajo.
4: Fixa't, va para carrere, vais. A contrapeu quasi, la veritat que la parada és brutal. Dimitrievski, uno dels protagonistes, uno dels culpables de que el València ha plegat a este tram temporada, pues en esa aspiració a Europa.
3: Bueno, pues són alguns dels noms propis del València en esa victòria, on ahir pues també van haver canvis obligats, el de Jesús Vázquez per Gallà, que estava pues lesionat, que no va a poder jugar y tampoco podrá jugar davant el Barça. Y Jesús Vázquez me va a dar el partido que va a hacer el canterà del València. Valent, atrevit en atac, consistent en defensa. Molt bon partit de Jesús també, eh?
4: Bueno, 4, bueno, 5 titularitats en Lliga des d'este any, en 2026. Recordem que va ser per esa baixa del capità de Jesús Gallà. Al final és una parcel·la molt complicada, però Jesús Vázquez va estar a l'altura i de sobre. El partit front a la Real Societat va guanyar duels. També li recordo una jugada en Isidre de Baló que li va tirar un sombrero a l'extrem. I les jugades se fan quan tens confiança en tu mateix, i crec que és primordial que un jugador suplent pues, tinga aquesta confiança que té Jesús Vázquez en el camp. Recordem que no era titular des del 21 de març i ser partit front al Sevilla, i un Jesús Vázquez que jo crec que estem veient una de les seves millors versions des que està al primer equip.
3: Bueno, pues són els noms propis que es va deixar ahir i ja gran remuntada del València i ja gran victòria. Ja, pues pensant el que espera el pròxim dissabte Mestalla davant el Futbol Club Barcelona, que ja ho hem dit, si el València és capaç de guanyar-li al Barça i punxen el Rayo Vallecano i el Getafe, pues el València podrà optar a eixa sèptima plaça a la Conference, que te donaria pues Europa. Bueno, pues és la il·lusió, el somni que tenim tots en ese último partido de la temporada, y creo que sería pues un molt més que bonic final a lo que ha sido pues la temporada, y sobre todo agrairle

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.